0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si és un èxit, sona a Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

0: no pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit.
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: ¡Catriel! ¡Y Paco Amoroso!

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
4: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
3: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
4: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
3: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: punt 9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 4.
2: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
3: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
5: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
6: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ja saps com som. Com sempre, Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 6.
2: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
3: I me pregunto si pudiera ser
2: amb tots els èxits del panorama nacional.
3: Quiero

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa creu que ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament i obre la porta a ser candidat, si convé, a Esquerra i al país.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: I l'expresident i líder de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. Puigdemont diu que el Tribunal Europeu blinda l'amnistia i defensa que la decisió dona més eines a l'independentisme, tot i que ara el focus torna als tribunals espanyols. I unes 150 persones es van manifestar a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs de l'operació Judes, 4 d'ells a Sabadell, després del pronunciament del Tribunal Europeu. A la Carta Solidària exigeix a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa. El portaveu de l'entitat Martín Majoral ha explicat a la xarxa que reben la sentència amb satisfacció continguda.
4: Per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i de les seves famílies forma part del seu macabre joc.
1: Doncs pel que fa als tribunals espanyols, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència. D'altra banda, el Tribunal Constitucional diu que necessita temps per estudiar-la i que no la resoldrà fins a la tardor. I finalment, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont en considerar que la sentència no afecta la situació de l'expresident, perquè l'ordre es manté pel delicte de malversació i el més probable és que el Suprem no es pronunciï fins que el Constitucional resolgui els recursos pendents a la tardor. Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
12: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
13: Tenim la fórmula perfecta
14: per gaudir de l'estiu.
15: Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8. Us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, a més, obre la porta a ser candidat, si convé, a Esquerra i al País.
4: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al País i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
2: I l'expresident i líder de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat, que ara el focus torna a estar als tribunals espanyols. I pel que fa als tribunals espanyols, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra el CDR. El Constitucional no resoldrà els recursos pendents fins la tardor i el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. Pel que fa als esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys és a Barcelona i ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida. El porter negocia marxar cedit a l'Ajax. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, la Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb molta xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia de la sessió, a la qual va excusar la seva assistència la regidora del PSC, Mercedes Álvarez, per motius laborals, i tampoc no va assistir la regidora del PP, Alba Lledó, que no va excusar assistència. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior ordinària de data de 28 de maig, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs, que passa a dir-se concurs de decoració nadalenca, es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra, i 5 abstencions, de les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox. Aquesta votació es va repetir en l'aprovació del dilluns 17 de maig i el dilluns 19 de juny com a festius locals de l'any 2027. La ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 per l'atorgament d'una subvenció nominal a l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vilalba i el Suro es va aprovar amb 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i un de Vox, i 5 abstencions, 4 d'Alternativa en Comú i una d'Esquerra. També es va dur a terme aquesta votació en el punt que feia referència a la setena modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada per romanent de tresoreria líquid per un import total de 235.945 euros per a l'estudi de diverses actuacions de millores en equipaments esportius del municipi.
0: Abrera Informació.
5: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox en va presentar dues, la primera per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera i la segona sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. Totes dues van ser esmenades en la totalitat pel grup municipal del PSC. La primera per una moció per seguir fomentant un model alimentari saludable i amb equilibri nutricional als centres educatius d'Abrera. Tant l'esmena a la totalitat com la moció esmenada es van aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del PSC i un d'Esquerra Republicana, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la mateixa votació es va repetir a la segona, que va ser esmenada per una moció per seguir fomentant l'abordatge integral del benestar animal a Abrera. A l'apartat de control es va donar compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026, dels informes trimestrals de morositat del mateix període i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern dels mesos de maig i juny de 2026. Finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es va retransmetre en directe a través de Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
5: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, que s'adreça a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es podran formalitzar a través del web abrera.cat i les places són limitades i s'assignaran en ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 infants inscrits i per participar-hi cal estar empadronat a Abrera, escolaritzat en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents al municipi. Les famílies que ho necessitin també podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch de servei d'acollida de matí de 8 a 9, de tarda de 3:45 a 4:45 i servei de menjador d'1 a 4:45. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i també trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
6: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
7: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
6: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
7: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Passen 9 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, ja és divendres. Divendres 17 de juliol. Comencem Fórmula Matí parlant i destacant que prop de 300 veïns del barri barceloní de Sant Gervasi fa 10 dies que són fora de casa. Els bombers de Barcelona els van haver de desallotjar dimarts passat 7 de juliol després que l'interior d'una illa de casa s'enfonsés parcialment per les obres de la L9 del metro quan s'estava excavant un túnel. En total, per aquest enfonsament, es van evacuar 93 habitatges de 8 finques dels números 2, 4 i 6 del carrer Rubenstein, dels portals 3 i 5 del carrer Teodora de Madrid i també els blocs 54, 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. Tots continuen deshabitats. Tot i que s'ha permès als veïns passar per casa a buscar roba i elements de primera necessitat, acompanyats sempre d'almenys un bomber, encara no saben quan podran tornar a les seves llars i recuperar la normalitat. L'ensorrament va afectar directament el pati interior i un petit magatzem del restaurant italià Verona, que van caure fins a 4 metres de profunditat i van deixar un esbranc de 8 metres de diàmetre. Aquest incident no va deixar ferits, tot aquest impacte visual generat per la magnitud del forat que es va intentar tapar de seguida amb més de 300 formigoneres treballant des del migdia del mateix dia fins a les 10 de la nit. Ho avançàvem aquí. La justícia europea avala l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat aquest dijous al matí que la llei encaixa amb el dret europeu i que es pot aplicar tant al delicte de malversació com al de terrorisme. Són els delictes que fins ara els tribunals espanyols han utilitzat per frenar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés, com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. La sentència és un clatallot en tota regla a la justícia espanyola i dona ales tant a l'independentisme com al govern espanyol. Vuit i onze minuts, novetats en el cas de l'helicòpter que es va estavellar l'any 2025 al riu Hudson de Nova York i que van morir, recordin, una família catalana i el pilot de l'aeronau. La causa de l'accident hauria sigut l'impacte amb ocells. La Junta Nacional de Seguretat de Transport dels Estats Units diu que ha trobat evidències que algunes aus van topar amb l'aparell abans que caigués al riu Hudson l'abril de l'any passat. Més d'un any després de la tragèdia, la investigació apunta que durant l'examen de fusellatge es van descobrir fragments del nucli d'escuma de les pales del rotor principal i una ala d'una au seccionada a les teulades, a uns 600 metres del lloc on es va trobar les restes de l'aparell accidentat. Els experts del laboratori ornitològic de l'Institut Smithsonian han estudiat les mostres i les restes d'aus i concloen que una bandada mixta d'oques de Brant i de Canadà va impactar contra les aspes del rotor i l'estabilitzador horitzontal de l'helicòpter. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels, però, recorda que encara no han determinat la causa probable d'aquest accident. Recordin que en l'accident van morir una parella de Barcelona, Agustín Escobar i Mercè Camproví, que eren directius de l'empresa Siemens, i els seus tres fills, de 4, 8 i 11 anys. A més, també va morir el pilot de l'helicòpter, un home de 36 anys. I creix la por a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, per un possible piròman que estaria incendiant bona part del municipi. Els bombers van haver de treballar aquest dijous sobre un altre foc al cinquè en només 8 dies. El van estabilitzar al cap de poques hores i només van cremar una hectàrea i mitja. Ara bé, tant els veïns com els alcaldes de la zona estan molt preocupats perquè creuen que al darrere hi ha un piròman que no es dona per vençut. Un agent dels Mossos d'Esquadra ha aturat un cotxe a trets després que el conductor hagi intentat embestir una patrulla per fugir. Ha passat cap a les 4 de la tarda d'ahir a l'avinguda Torrent Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat. Després d'una persecució, el vehicle policial ha aconseguit barrar el pas al vehicle i els agents han baixat per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor ha accelerat cap a ells, que era l'únic espai per on es podia escapar. Els agents han saltat per esquivar-lo i un dels policies ha disparat contra ell per aturar-lo. La maniobra ha aconseguit el seu objectiu. No hi ha hagut ferits, segons els Mossos. Tot plegat ha començat quan la patrulla ha detectat a l'avinguda Torrent Gornal de l'Hospitalet un vehicle conduït per una persona a la qual consten diversos delictes i els agents l'han volgut aturar per identificar-la. El conductor, però, ha fet cas omís dels avisos i volia fugir. Un apunt internacional, almenys 8 persones han mort i 19 més han resultat ferides a l'Iran a causa dels atacs perpetrats pels Estats Units contra el sud del país asiàtic durant la nit d'aquest dijous, en la que ja és la sisena jornada consecutiva de bombardejos en aquesta guerra a l'Iran. I un apunt que acabem de conèixer. El Departament d'Igualtat i Feminismes instal·larà 280 punts liles a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per prevenir violència de gènere. En aquesta iniciativa de protecció també s'incorporarà un botó d'emergència a la pantalla principal de l'aplicació de la companyia. Comencem el dia 20 amb 26 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Comencem aquest recorregut musical amb un dels artistes que ha deixat empremta en el poble espanyol, l'andalús Manu Tenorio, que ens regala aquesta interpretació, Como te pido perdón, plena de sensibilitat.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Les 8 i 20. Des d'Andalusia, Lídia Sánchez continua consolidant la seva trajectòria amb una veu carregadeta de sensibilitat i una manera molt personal d'interpretar cada cançó. Aquesta nova proposta combina emoció, intensitat i una producció molt cuidada que atrapa des del primer instant. Ara arriba aquí a Fórmula Matí, en aquest divendres 17 de juliol, aquest Temblando.

Arribem a 8:45 del matí, és el moment de conèixer la previsió del temps per les properes hores i també pel cap de setmana. I és que som a les portes d'un cap de setmana de calor, però sense extrems. El sol es mantindrà a bona part del país, tot i que a les tardes s'esperen tronades al Pirineu. I de moment la temperatura no es normalitzarà fins a finals de la setmana que ve. Hem començat la jornada amb temperatures elevades, en molts casos entre els 20 i els 25 graus. Durant el matí, els termòmetres escalaran posicions i les màximes al migdia es mouran entre els 32 i els 37 graus. Baixaran respecte a les d'ahir, especialment a la costa i al prelitoral de Girona i de Barcelona. Durant el matí predominarà el sol, amb algunes boires i núvols baixos a primera hora en trams de la costa i del prelitoral central, i a la tarda no es descarta alguna tempesta al Pirineu. El vent de component sud es reforçarà durant la tarda, sobretot en punts de ponent i cims del Pirineu. Què passarà el cap de setmana? Doncs espera un cap de setmana tranquil. Dissabte la temperatura baixarà en punts del sud i de l'interior, mentre que diumenge podria pujar lleugerament a ponent. En qualsevol cas farà calor, però sense extrems. Els matins amb sol i a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu. Temperatures actuals a Barcelona entre els 23 i 27 graus, 26 a Tarragona, 22 a Lleida, 24 a Girona, 28 a Roses, 24 a Cabrils, 23 a Vallirana, 22 a Falset, a Solsona tenen 18 i a Brera ja tenim 27 graus. És el moment d'escoltar cançons de ja fa uns anyets. Recuperem una de les balades més emotives de Maluma. El cantant colombià va mostrar una vessant més íntima i sentimental amb aquesta cançó, deixant de banda el ritme més festiu, per apostar per una interpretació plena de sensibilitat. Tornem a escoltar a Maluma i Marinero.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Marta Santos, la cantant sevillana, emociona amb una interpretació plena de sentiment. Un tema que va cantar ja Alejandro Sanz, Regálame la silla donde te esperé. És una lletra cargadeta de nostàlgia.

marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Arriba una nova proposta que combina aquesta sensibilitat, aquest so actual. Parlem de Marman, que continua definint el seu estil amb aquestes cançons sinceres, melodies que connecten i una interpretació que ens emociona, eh? Ara és el moment d'escoltar Mis Ojos. És divendres, tenim 27 graus i estem compartint les millors cançons i tota l'actualitat de que estem molt pendents.

0: I mai t'ho he dit, la banda Ningú, apostant per un pop alternatiu cargadet de sensibilitat.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Marina Freixas continua fent-se un lloc dins l'escena musical amb aquesta proposta fresca, creativa i molt personal, aquest xulo romàntic.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Pel president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, a Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys, ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Un estiu més a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris que organitzen les associacions de veïns i veïnes amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. El cap de setmana passat es van celebrar les primeres festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana és el torn de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem les propostes programades.
5: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
6: Del dijous 16 de juliol al diumenge, dia 19, se celebra la festa del barri de Can Amat. El president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, José Molina, ha convidat tothom a assistir-hi.
7: Sempre és important interactuar entre vecinos del barrio, fomentar la comunicación, dejarnos a un lado los problemas para poder disfrutar de las actividades de fiesta mayor, evidentemente, del día a día, y segundo, para poder estrechar lazos entre vecinos, que a veces no son tan fuertes como nos parecemos, ¿no? Es algo que deberíamos practicar todos. Estamos encantados de que vengan familiares, amigos de todas las localidades, bueno, para disfrutar todos de nuestra fiesta mayor, desde el día 16 al 19 de julio, y estamos súper contentos de tenerlos a todos con nosotros aquí en nuestra fiesta.
6: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Can Amat. Avui divendres 17 de juliol a 7:45 del vespre, animació infantil amb la Superballaruga, i 15:15. A les 9 es farà el sopar de l'entrepà, a 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballem el grup duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8 del vespre, hi haurà inflables refrescats descans amb aigua i un jumping, a les 8 zumba amb vive i baila, a les 9 sopa de germanor, a 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 6:45 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
5: Abrera Informació, cultura, entitats.
6: D'altra banda, divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol se celebra la festa major de Can Vilalba. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, a les joves Mia Las Heras i Mia Martínez conviden tothom a assistir-hi.
0: Es importante primero porque además de juntarnos todos y pasarlo bien, podemos conocer a nuevos amigos y en los campeonatos de mayores habrá más ambiente. Además, es una forma de que la gente que ha llegado recientemente a nuestro barrio tenga la oportunidad de conocerse y ser amigos.
8: Can Vilalba siempre ha acogido a todos los vecinos, familiares y amigos de toda Abrera y pueblos vecinos que cada año nos visitan en estas fiestas. A nuestra fiesta está invitado todo el mundo. Queremos tener unas fiestas lo más bonitas posibles, sobre todo de niños y niñas que vengan con sus padres, porque tenemos ganas de compartir con todos vosotros otro año más, una fiesta mayor de lo más chuli. Así que no dejéis de visitarnos.
6: A continuació repassem la programació de la Festa Major de Can Vilalba de 2026. Divendres dia 17, durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8 campionat de remigio. A 7:45 pinyata infantil. A les 9 campionat de futbol sènior. I a partir de les 11 ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de mini trail al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. D'11 a 12 campionat de futbol infantil mix. De 12:15 a 5 inflables d'aigua lliscadora, de 4 a 6 una paella popular, a les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i guerra de globus d'aigua, de 6 a 9 campionat de dominó, de 6 a 10 es farà un tardeo, a 7:45 hi haurà pinyata infantil, a les 10 espectacle del grup Som Cabaret, a 12:15 ball amb hit dance i a partir de 2:15 i fins a 3:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera, del matí de 9 a 12 torneig a petanca i concentració i esmorzar motero, de 11 a 12 campionat de ping-pong, a 12:15 castell inflable d'aigua, de 1 a 2 festa de l'escuma de colors, de 4 a 6 fideuà popular, a les 6 hi haurà el campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 7:45, a 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. Del dimarts 22 al diumenge 26 de juliol se celebrarà la de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol la del Rabato. El cap de setmana del dissabte 29 i el diumenge 30 d'agost serà el torn de la Festa Major de la Font. I del dijous 17 al diumenge 20 de setembre se celebrarà la darrera festa, la de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes i activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Divendres ja, 17 de juliol. La temperatura, 27 graus. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. Si aportes una estoneta amb nosaltres, t'ho agraïm molt. I si t'acabes d'incorporar, benvingut, benvinguda. Arriba una de les grans veus del flamenc contemporani, versionant Bamboleo. Ara escoltarem a Niña Pastori, després Mario Osorio, amb una cançó molt sentida, Mi Mundo Entero.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Brera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Brera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Brera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Brera. Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Quatre referents de l'escena urbana uneixen forces amb aquesta col·laboració plena d'energia. Parlem del valencià Nino Vargas, el madrileño Marc Montes i els artistes dominicans Dani Home i Clevencito el 13, que donen una nova vida a un tema que ja coneixíem. Algo bonito, ara el remix. I el remix està ple de ritmes llatins, estil urbà i molt de caràcter.

0: Digue-m'ho tu, ella és Mariona Escoda, que continua consolidant-se com una de les veus més destacades del pop català actual. A més, ella connecta de seguida amb el públic.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: fórmula perfecta per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Qué rico, mi amor.

dos quarts de deu, divendres ja, és 17 de juliol, termòmetre que marca 28 graus, i ara és el moment de recuperar un dels grans èxits d'un dels duets més influents de la història de la música urban. Parlem dels porto-riquenys Wisin i Yandel, han marcat tota una època amb el seu estil inconfundible i s'han convertit en referents de la música urbana a nivell mundial. Tornem a gaudir del reggaeton en l'oscuro. Es que hace tiempo...

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: La catalana Olivia Bay ara està presentant aquest Sin Miedo a Caer, amb un missatge inspirador, que convida a afrontar els reptes sense renunciar als somnis. Camí de les 10 del matí, gaudint de l'estiu des de Ràdio Obrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: La cantant malagueña María Pelae destaca sempre per la seva personalitat, les seves lletres carregadetes d'ironia i compromís social. A més, ha estat la pregonera del Pride Barcelona reafirmant el seu vincle amb la defensa de la diversitat i dels drets del col·lectiu LGTBI. Escoltem la seva nova proposta per aquest estiu. María Pelae, María Pelae, no estoy católica. Divertida.

0: Aquest estiu, Ràdio Obrera.
1: Arriba des de Puerto Rico, Ozuna, que continua sent un dels grans referents de la música urbana llatina. La seva veu inconfusible i aquesta trajectòria, una trajectòria plena d'èxits internacionals. Millor de antes.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des de Venezuela, els germans Mau i Ricky aporten frescor i melodies irresistibles com aquesta, la més nova, Amapola.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Pablo Alborán, el cantant malagueny, emociona sempre, amb la seva sensibilitat. Tot seguit escoltem Tiempos Bonitos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogor a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, divendres 17 de juliol, hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, divendres 17 de juliol a les 5, es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19 de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible. En tots els casos per infants de 5 a 10 anys.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Aquest dissabte 18 de juliol a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar visita tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables a 11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Un estiu més tornem a gaudir de les festes majors dels barris. El cap de setmana passat van celebrar la seva festa grossa a les Carpes i Sant Miquel. Aquest cap de setmana tenen lloc del dijous 16 al diumenge 19 de juliol la festa de Can Amat, divendres 17, dissabte 18 i 19 de juliol la festa major de Can Vilalba. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026, el 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba, del 24 al 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
0: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres i esperem!
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Cel amb núvols, temperatura de 29 graus, passant 8 minuts de les 10, gaudint del divendres 17 de juliol i d'aquest estiu. Ara, des d'Andalusia, Max Navarro, que continua obrint-se pas dins del panorama musical, una proposta que combina emoció i una interpretació molt personal, eh? És una cançó que parla de sentiments intensos, inigualable. I després, des de Catalunya, Poco Mojo, que aposta per una proposta fresca amb el seu Bullerengue.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: Des de Astúries arriba la veu de Melendi. Ha marcat diverses generacions, eh? Ara, mentides arriesgades. És un dels artistes més estimats del pop espanyol. Sempre s'està reinventant, però no perd la seva essència amb aquestes lletres sinceres. I una veu que marca. Aquí el tenim.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Déjame aguantar la respiración.

30 graus, 17 de juliol, i recuperem un dels temes més recordats de Farruko. El cantant porto-riqueny ha deixat una empremta profunda en la música urbana gràcies al seu estil, que és versàtil, a una trajectòria plena d'èxits internacionals. I nosaltres, aquí, en aquest moment, tornem a escoltar Inolvidable.

0: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta Ràdio Breda.
1: Melody recupera una de les cançons que va marcar els inicis de la seva carrera, però no. No és seva, eh? És una cançó de Xuxa, Hilarie, que va triomfar als 90.

Aquest estiu, Ràdio Brera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Exacte, el seu nom és Michael Foster. Presenta aquesta cançó que parla de l'enyorança i dels sentiments que perduren amb el pas del temps. Te he echado de menos.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Obrera.
0: Des de Colòmbia, Miguel Bueno continua consolidant-se com una de les veus de la música urbana llatina. Ara arriba amb Alguien Aquí.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Una melodia que connecta des de la primera escolta. Atenció, aquí arriba en Relief i HSB3. Quan em mires...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. Escoltem.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana. Això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A Abrera ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte de l'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, aquest proper diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mullet per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió d'aigua gym i adquirint merchandatge. També es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mullet per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya i participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, aquest diumenge, 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a la iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris. Tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar dels metres que consideri oportuns a la piscina gran per col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada es sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'un quart de 12 a 3:15 hi haurà aquagym, amb un open class a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines per commemorar el Mullet per l'esclerosi múltiple i també durant tot el matí trobareu productes de marxandatge per col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
0: Abrera Informació. Animals de companyia.
5: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria, al barri de Canamat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori abrerenc es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes incívics. I es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. Per això és important evitar conductes com maltractar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, es pot contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
4: Abrera Informació. Obres, mobilitat i transport.
5: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà, degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: Doncs sí, aquí estem, quan passen 8 minuts de les 11 del matí, 30 graus que compartim des de la FM, web, app i altaveus intel·ligents. Arriba Raule, que continua consolidant-se com una de les veus més personals del flamenc pop actual, amb Ja no me duele, i des de Catalunya, després, Pozzoli i Lluc, els artistes catalans presenten una cançó

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Juguen amb els dits, dec, dec, em pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Des del País Basc, Miquel Bizar continua explorant nous camins musicals amb una proposta plena de personalitat, perquè el cantant basc fusiona ritmes llatins amb el seu estil propi. És una cançó fresca, vibrant. Ens fa ballar aquesta cúmbia negra.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Raúl torna, eh? Va triomfar a finals dels 90, principis dels 2000. Ara tu me das la vuelta. I és que continua connectant amb el públic després de dues dècades, eh? Amb el seu estil fresc.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Miguel Cabrera aposta per una lletra plena de sentiment i una melodia que posa en valor la força dels vincles. En lo bueno y en lo malo. Vincles que perduren en qualsevol circumstància.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: 3:15. Una cançó que parla de complicitat i emocions compartides. Mònic Macomb presentant aquesta nova cançó, Si estic amb tu.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: La banda Mosaic continua apostant per una cançó fresca, propera, una lletra que parla dels somnis, els records i les emocions. T'he somiat.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Rosalía continua demostrant perquè és una de les artistes més influents de la música actual. La cantant de Sant Esteve Sesrovires combina innovació, arrels i una personalitat artística única en cada nou projecte. Ara escoltem Relíquia, aquí, a Fórmula Matí.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Des d'Almeria, amb aquests ritmes energètics... enèrgics, millor dit. Melodies que enganxen. I aquesta producció... Tiki-taka. Anem a ballar. I és que convida aquest home, eh? RVFV.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. Ràdio Obrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
2: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
1: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
3: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
1: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia de la sessió, a la qual va excusar la seva assistència la regidora del PSC, Mercedes Álvarez, per motius laborals, i tampoc no va assistir la regidora del PP, Alba Lledó, que no va excusar assistència. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior ordinària de data de 28 de maig, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs, que passa a dir-se concurs de decoració nadalenca, es va aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra, i 5 abstencions, de les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox. Aquesta votació es va repetir en l'aprovació del dilluns 17 de maig i el dilluns 19 de juny com a festius locals de l'any 2027. La ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 per l'atorgament d'una subvenció nominal a l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vilalba i el Suro es va aprovar amb 10 vots a favor, 9 del govern municipal del PSC i un de Vox, i 5 abstencions, 4 d'Alternativa en Comú i una d'Esquerra. També es va dur a terme aquesta votació en el punt que feia referència a la setena modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada per romanent de tresoreria líquid per un import total de 235.945 euros per a l'estudi de diverses actuacions de millores en equipaments esportius del municipi.
0: Abrera Informació.
5: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox en va presentar dues, la primera per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera i la segona sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. Totes dues van ser esmenades en la totalitat pel grup municipal del PSC. La primera per una moció per seguir fomentant un model alimentari saludable i amb equilibri nutricional als centres educatius d'Abrera. Tant l'esmena a la totalitat com la moció esmenada es van aprovar amb un total de 10 vots a favor, 9 del PSC i un d'Esquerra Republicana, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la mateixa votació es va repetir a la segona, que va ser esmenada per una moció per seguir fomentant l'abordatge integral del benestar animal a Abrera. A l'apartat de control es va donar compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026, dels informes trimestrals de morositat del mateix període i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern dels mesos de maig i juny de 2026. Finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es va retransmetre en directe a través de Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
5: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, que s'adreça a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es podran formalitzar a través del web abrera.cat i les places són limitades i s'assignaran en ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 infants inscrits i per participar-hi cal estar empadronat a Abrera, escolaritzat en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents al municipi. Les famílies que ho necessitin també podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch de servei d'acollida de matí de 8 a 9, de tarda de 3:45 a 5:45 i servei de menjador d'una a 4:15. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i també trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
6: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
7: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
6: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
7: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Un apunt del trànsit. Ens informen de circulació amb retencions de 3 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Martorell, sentit Tarragona. Ara, dues figures imprescindibles de la cançó d'autor. Unides, Rosa León i el cubà Silvio Rodríguez amb el tema Para los demás. I després la nova generació de la música urbana amb el granadí Saico i el portorriqueny Chencho Corleone amb Patolas Gales.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Una col·laboració plena de frescor, bon ambient, bon rotllo, perquè Romy Lowe i Zach Luque uneixen les seves veus en aquesta proposta urbana. Disfrutona.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: El grup Garita Salistre i el cantant andalús Jorge Luis Chacón, A tu laito. Uneixen les seves veus, eh? Amb aquesta fusió.

Hem arribat a 2:15 d'aquest divendres, ja, eh? 17 de juliol. Com va l'estiu? Refresca de la piscina, la platja, sempre amb Ràdio Abrera, sempre en fórmula matí tots els matins de dilluns a divendres. I ara recuperem una col·laboració que va reunir tres grans noms de la música urbana: el portorriqueny de la Gueto, el colombià Maluma i el també portorriqueny Wisin. Uneixen les seves veus en una cançó que combina...

0: Easy, baby. Colombia y Puerto Rico, mami. A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: És una de les veus joves amb més projecció del pop actual. Creo que te quiero. Mafalda Carles.

0: creu.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Obrera.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Només uns quants dels prop de 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 al barri del Putxet a Barcelona podran tornar a casa dilluns. Es tracta dels residents de dos edificis amb 11 habitatges i 4 locals que van ser evacuats de manera preventiva. Les revisions tècniques han descartat danys estructurals i aquest cap de setmana se'ls entregaran els certificats que els permetran tornar-hi. La resta de veïns afectats hauran d'esperar noves comprovacions. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i que dimarts aprovarà dues línies d'ajudes econòmiques per als veïns i a comerços afectats per cobrir les despeses més urgents. I Brussel·les proposa reformar el mercat europeu d'emissions de diòxid de carboni perquè la indústria pugui continuar contaminant més enllà del 2039, sempre que facin inversions en descarbonització. La Comissió Europea també vol incloure gradualment els residus urbans incinerats en aquest sistema entre el 2031 i el 2034 i aplica la normativa als vols de menys de 5.000 quilòmetres. I Aena intervindrà, invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors, ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat han instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant dels casos d'assetjament sexual i violència de gènere. També han incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I troben a la cova de Teixoneres del Moià dos esquelets sencers de rinoceront estepari de fa 200.000 anys. La descoberta és excepcional perquè són els únics exemplars complets documentats en tota la península ibèrica. Els investigadors de la URB destaquen el gran estat de conservació dels ossos en un jaciment on fa 24 anys que s'hi treballa. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny, mentre que l'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb ruixats puntuals. Tornarà a pujar la calor, que serà intensa, i pot fregar els 39 graus al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un estiu més a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris que organitzen les associacions de veïns i veïnes amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. El cap de setmana passat es van celebrar les primeres festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana és el torn de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem les propostes programades.
3: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
4: Del dijous 16 de juliol al diumenge, dia 19, se celebra la festa del barri de Can Amat. El president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, José Molina, ha convidat tothom a assistir-hi.
5: Sempre és important interactuar entre vecinos del barrio, fomentar la comunicación, dejarnos a un lado los problemas para poder disfrutar de las actividades de fiesta mayor, evidentemente, del día a día, y segundo, para poder estrechar lazos entre vecinos, que a veces no son tan fuertes como nos parecemos, ¿no? Es algo que deberíamos practicar todos. Estamos encantados de que vengan familiares, amigos de todas las localidades, bueno, para disfrutar todos de nuestra fiesta mayor, desde el día 16 al 19 de julio, y estamos súper contentos de tenerlos a todos con nosotros aquí en nuestra fiesta.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Can Amat. Avui divendres 17 de juliol a 8:15 del vespre, animació infantil amb la Superballaruga, 15:15. A les 9 es farà el sopar de l'entrepà, a 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballem el grup duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping, a les 8 zumba amb vive i baila, a les 9 sopar de germanó, a 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa Festa Major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 6:45 animació infantil i Festa de l'Escuma amb el grup Set de So.
3: Abrera Informació, cultura, entitats.
4: D'altra banda, divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol se celebra la Festa Major de Can Vilalba. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, a les joves Mia Las Heras i Mia Martínez conviden tothom a assistir-hi.
0: És important, primero, perquè además de juntarnos todos y pasarlo bien, podemos conocer a nuevos amigos y en los campeonatos de mayores habrá más ambiente. Además, es una forma de que la gente que ha llegado recientemente a nuestro barrio tenga la oportunidad de conocerse y ser amigos.
6: Can Vilalba siempre ha acogido a todos los vecinos, familiares y amigos de toda Abrera y pueblos vecinos que cada año nos visitan en estas fiestas. A nuestra fiesta está invitado todo el mundo. Queremos tener unas fiestas lo más bonitas posibles, sobre todo de niños y niñas que vengan con sus padres, porque tenemos ganas de compartir con todos vosotros otro año más una fiesta mayor de lo más chuli. Así que no dejéis de visitarnos.
4: A continuació repassem la programació de la Festa Major de Can Vilalba de 2026. Divendres dia 17, durant tot el dia, es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8, campionat de remigio. A 7:45, pinyata infantil. A les 9, campionat de futbol sènior. I a partir de les 11, ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. D'11 a 12, campionat de futbol infantil mix. De 12:15 a 5, inflables d'aigua lliscadora. De 4 a 6, una paella popular. A les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, campionat de dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 7:45 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 7:45. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. I repassant també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. Del dimarts 22 al diumenge 26 de juliol se celebrarà la de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol la del Rabato. El cap de setmana del dissabte 29 i el diumenge 30 d'agost serà el torn de la Festa Major de la Font. I del dijous 17 al diumenge 20 de setembre se celebrarà la darrera festa, la de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes i activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
7: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
8: No me...

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. La Comissió Europea ha advertit d'Espanya que els progressos per reforçar les normes sobre els conflictes d'interès i les obligacions de transparència dels alts càrrecs públics continuen sent insuficients. En el seu informe anual sobre l'estat de dret, publicat aquest divendres, Brussel·les assenyala que el govern espanyol ha fet pocs avenços en aquest àmbit i li demana que impulsi noves mesures per prevenir la corrupció. A més, recomana agilitzar la investigació dels casos de corrupció que afecten càrrecs d'alt nivell. Encara en plan europea, Brussel·les ha presentat el Pla d'Acció d'Electrificació per impulsar el consum d'energia elèctrica en detriment del gas i el petroli. L'objectiu és avançar cap a la descarbonització i, alhora, reduir les vulnerabilitats i dependències d'altres territoris. A banda, proposa reformar el mercat europeu d'emissions de diòxid de carboni perquè la indústria pugui continuar contaminant més enllà del 2039 sempre que faci inversions en descarbonització. I només uns pocs del prop de 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al barri del Putxet a Barcelona podran tornar a casa dilluns. Es tracta dels residents de dos edificis amb 11 habitatges i 4 locals que van ser evacuats de manera preventiva. Les revisions tècniques han descartat danys estructurals i aquest cap de setmana se'ls entregaran els certificats que els permetran tornar-hi. La resta de veïns afectats hauran d'esperar noves comprovacions. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i que dimarts aprovarà dues línies d'ajudes econòmiques per als veïns i comerços afectats per cobrir les despeses més urgents. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors, ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. D'altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I troben a la cova de les Teixoneres de Moià dos esquelets sencers de rinoceron estepari de fa 200.000 anys. La descoberta és excepcional perquè són els únics exemplars complets i documentats a tota la península Ibèrica. I les investigacions de la Rovira i Virgili i l'IFES destaquen el gran estat de conservació dels ossos. Finalment, perquè fa als esports, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany, provinent del Borussia Dortmund de 24 anys, ja és a Barcelona i ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, divendres 17 de juliol, hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, divendres 17 de juliol a les 5, es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19 de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible, en tots dos casos per a infants de 5 a 10 anys.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 18 de juliol a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar cita tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Un estiu més tornem a gaudir de les festes majors dels barris. El cap de setmana passat van celebrar la seva festa grossa a les Carpes i Sant Miquel. Aquest cap de setmana tenen lloc del dijous 16 al diumenge 19 de juliol la festa de Can Amat, divendres 17, dissabte 18 i 19 de juliol la festa major de Can Vilalba. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026, el 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba, del 24 al 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
5: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Achatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Oriol Junqueras de Terra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris del Congrés i el Senat i ha reclamat una aliança de partits els que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
1: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esborrany de la línia 9 del metro a Barcelona podran tornar a casa dilluns. La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, això sí, continua la injecció de ciment en aquest esborrany. La inversió de l'Estat a Catalunya creix en els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres d'Hisenda. Justament avui AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, afirma davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Leire, Santiago Pedraz, que se sent una víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Segons fonts jurídiques, González ha afirmat que es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però no sabia que era l'enviada de Cerdán. De fet, ha assegurat que si ho hagués sabut no hauria acceptat mai trobar-se amb ella. I parlem de Barcelona i Valls, que són l'escenari escollit per celebrar la primera Biennal Robert Gerhard, impulsada per la fundació que porta el nom del músic vallenc i per l'auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i també de conferències. I pendents aquests dies de nous fitxatges, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar les proves mèdiques l'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà el contracte fins al 2031.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Un estiu més, a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris que organitzen les associacions de veïnes i veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. El cap de setmana passat es van celebrar les festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana és el torn de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem les propostes programades.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
3: Del dijous 16 de juliol al diumenge dia 19 se celebra la festa del barri de Can Amat. El president de l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, José Molina, convida tothom a assistir-hi.
4: Siempre es importante pues, interactuar entre vecinos del barrio, fomentar la comunicación, dejarnos a un lado los problemas para poder disfrutar de las actividades de fiesta mayor, evidentemente, del día a día, y segundo, pues a poder estrechar lazos entre vecinos que a veces no son tan fuertes como nos parecemos, ¿no? Es algo que deberíamos practicar todos. Estamos encantados de que vengan familiares, amigos de todas las localidades, bueno, para disfrutar todos de nuestra fiesta mayor, desde el día 16 al 19 de julio, y estamos súper contentos de tenerlos a todos con nosotros aquí en nuestra fiesta.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Can Amat. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert, a les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 3:15, 21, sopar de l'entrepà, 22:30, 5è de Festa Major, 23:30 a 2, balla amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 21, 22, dos inflables refrescants amb aigua i un jumping, a les 20 Zumban Vive i Baila, a les 21 Sopar de Germanó, a les 22:30 Segon Quinto de Festa Major, de 23:32 Sessió Musical amb DJ Madaleno Deluxe, diumenge 19 de juliol, a les 14 Dinar de Festa Major, Barbacoa amb Migues, 15:45 Actuació de Som Cabaret, 18:30 Animació Infantil i Festa de l'Escuma amb el grup Set de So.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
3: D'altra banda, divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol se celebra la Festa Major de Can Vilalba. Des de l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, les joves Mia Laixera i Mia Martínez conviden tothom a assistir-hi.
5: Es importante primero porque además de juntarnos todos y pasarlo bien, podemos conocer a nuevos amigos y en los campeonatos de mayores habrá más ambiente. Además, es una forma de que la gente que ha llegado recientemente a nuestro barrio tenga la oportunidad de conocerse y ser amigos.
6: Can Vilalba siempre ha acogido a todos los vecinos, familiares y amigos de toda Abrera y pueblos vecinos que cada año nos visitan en estas fiestas. A nuestra fiesta está invitado todo el mundo. Queremos tener unas fiestas lo más bonitas posibles, sobre todo de niños y niñas que vengan con sus padres, porque tenemos ganas de compartir con todos vosotros otro año más una fiesta mayor de lo más chuli. Así que no dejéis de visitarnos.
3: A continuació repassem la programació de la Festa Major de Can Vilalba. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, de 17 a 21, paintball per a totes les edats, de 18 a 20, campionat de remigio, 19:30 a 19:45, pinyata infantil, 21 a 23:30, campionat de futbol sènior, 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme, mini-trail Castell de Voltrera, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, d'11 a 12, campionat de futbol infantil mix, d'11 a 30 a 17, inflables d'aigua lliscadora, de 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda, de 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holy Festival i guerra de globus d'aigua, de 18 a 21, campionat de dominó, de 18 a 22, tardeo, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret, de 23:45 a 1:45, ball amb hit dance, i de 1:45 a 3:45, disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, de 9 a 12, torneig de petanca, de 9 a 14, concentració i esmorzar motero, d'11 a 12, campionat de ping-pong, d'11 a 30, 14 a 30, castell inflable d'aigua, de 13 a 14, festa de l'escuma de colors, de 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda, de 18 a 19:30, campionat de parxís, de 19 a 20, ball de zumba, de 19 a 19:30, xocolatada, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 20:30 a 21, entrega de trofeus. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Tots els migdies a Ràdio Abrera t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Abrera som cultura.
8: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
7: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
9: Ajuntament de Abrera. Amb tu, per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. 107.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz és delegada del govern a Barcelona.
3: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
2: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també està atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
4: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
2: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i els requisits de les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. És l'informe anual sobre l'estat de dret que ha fet públic avui i que arriba enmig dels casos de corrupció, suposada corrupció, que envolten el PSOE. L'executiu comunitari dona un cop d'atenció al govern espanyol i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí després de 8 denúncies més per tocaments. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos no descarten que encara en puguin sortir més casos. I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat d'opinió a més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són les següents. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podrem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Us avancem també la programació de la bibliopiscina per aquesta setmana. Avui divendres 17 de juliol de 5 a 5.30, lectura en veu alta, una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol de 5 a 6, jocs dirigits, les estàtues emocionals, infants de 5 a 10 anys i diumenge 19 de juliol de 5 a 6, jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys.
6: anys.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40 aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. Aquest diumenge, 19 de juliol, a la piscina municipal d'estiu d'Abrera, un any més torna el Mullat per l'esclerosi múltiple. Es poden nedar metres solidaris i comprar productes de marxandatge. D'11 a 15 a 11 a 45 es realitzarà una open class d'aigua gym a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. I a les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. També diumenge, de 12 a 2, les Joventudes Rocieras d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. L'obertura de portes es farà una hora abans, a les 8, i hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura hores de dilluns a divendres laborables d'11 a 20 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana passat s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana, del dijous 16 al diumenge 19 de juliol, se celebra la festa grossa de Can Amat i divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol la festa major de Can Vilalba. I pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera, 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol Santa Maria de Vilalba, 24, 25 i 26 de juliol el Rabato, 29 i 30 d'agost la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes i activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieras d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
7: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
9: Refresca't amb nosaltres, t'hi esperem!
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten asseguts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat amb més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'organització dels OE Santos Cerdán i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I Sant Boi escalfa motors per la nova edició del Festival Altaveu. Serà de l'11 al 13 de setembre. La ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. A Abrera ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte d'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, el proper diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió de guagim i adquirint marxandatge, i també els farà i també es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mullat per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya. Hi participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, el proper diumenge 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a aquesta iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 14 metres solidaris, tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per a col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada es sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'11 a 15 a 11 a 45, Aigua Gym. Es realitzarà una open class d'Aigua Gym a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12, salt conjunt, realitzarà farem un salt conjunt a les tres piscines per commemorar el mullat per l'esclerosi múltiple. I de 10 a 13 trobareu productes de marxandatge per a col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el Castell de Voltrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre, de 9 a 1, a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat, les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits i inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents. Estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch. Servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda, de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Abrera Informació. Medi Ambient.
3: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Que vaig al cotxe? Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Abrera. Que practico esport? Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Infocat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc continua sent molt elevat a bona part del territori, en condicions extremes de 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat a més un reforç operatiu a totes les regions. La previsió del Meteocat és de calor intensa, no tan elevada, això sí, com els darrers dies, però que es manté per avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, amb afectació aquesta matinada i la de diumenge als extrems nord i sud del territori, principalment al Gironès i al Baix Empordà. I l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almarat fins al juny de 2030 ha generat tota mena de reaccions. Els municipis nuclears celebren que el regulador hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat i demanen ara al govern espanyol que autoritzi la renovació. Consideren que la decisió és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Juan Pedro Sánchez Llebra és president de l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears.
2: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
1: I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, denunciat per 14 alumnes per tocaments. Se li manté la mesura cautelar de llibertat en compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu davant del jutjat després que hi hagi hagut 8 noves denúncies contra ell. Fins ara, ja ho dèiem, en són 14 en total. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència. Es tracta del finançament que forma part de l'aportació econòmica del Ministeri de Drets Socials que repartirà els propers dos anys entre les comunitats autònomes en el marc del Reial Decret que amplia l'aportació de l'administració de l'Estat per finançar precisament aquest nivell mínim. I a Caldes de Montbui comença avui la segona edició del Sonoteca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen de la iniciativa presenta un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe. S'hi han adherit uns 10 establiments.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Un estiu més, a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris que organitzen les associacions de veïnes i veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. El cap de setmana passat es van celebrar les festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana és el torn de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem les propostes programades.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
3: Del dijous 16 de juliol al diumenge dia 19 se celebra la festa del barri de Can Amat. El president de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, José Molina, convida tothom a assistir-hi.
4: Siempre es importante pues, interactuar entre vecinos del barrio, fomentar la comunicación, dejarnos a un lado los problemas para poder disfrutar de las actividades de fiesta mayor, evidentemente, del día a día, y segundo, pues, a poder estrechar lazos entre vecinos que a veces no son tan fuertes como nos parecemos, ¿no? Es algo que deberíamos practicar todos. Estamos encantados de que vengan familiares, amigos de todas las localidades, bueno, para disfrutar todos de nuestra fiesta mayor, desde el día 16 al 19 de julio, y estamos súper contentos de tenerlos a todos con nosotros aquí en nuestra fiesta.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Can Amat. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert, a les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 3:15, 21, sopar de l'entrepà, 22:30, 5è de Festa Major, 23:30 a 2, balla amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 22, dos inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 20, zumba amb vive i baila. A les 21, sopar de germanó. A les 22:30, segon quinto de Festa Major. De 23:30 a 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 14, dinar de festa major, barbacoa amb migues, 15:45, actuació de Som Cabaret, 18:30, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup 7 de So.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
3: D'altra banda, divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol se celebra la festa major de Can Vilalba. Des de l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, les joves Mia Laixera i Mia Martínez conviden tothom a assistir-hi.
5: Es importante primero porque además de juntarnos todos y pasarlo bien, podemos conocer a nuevos amigos y en los campeonatos de mayores habrá más ambiente. Además, es una forma de que la gente que ha llegado recientemente a nuestro barrio tenga la oportunidad de conocerse y ser amigos.
6: Can Vilalba siempre ha acogido a todos los vecinos, familiares y amigos de toda Abrera y pueblos vecinos que cada año nos visitan en estas fiestas. A nuestra fiesta está invitado todo el mundo. Queremos tener unas fiestas lo más bonitas posibles, sobre todo de niños y niñas que vengan con sus padres, porque tenemos ganas de compartir con todos vosotros otro año más una fiesta mayor de lo más chuli. Así que no dejéis de visitarnos.
3: A continuació repassem la programació de la Festa Major de Can Vilalba. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, de 17 a 21, paintball per a totes les edats, de 18 a 20, campionat de remigio, 19:30, 19:45, pinyata infantil, 21 a 23:30, campionat de futbol sènior, 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme, mini trail Castell de Voltrera, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, d'11 a 12, campionat de futbol infantil mix, d'11 a 30, 17, inflables d'aigua lliscadora, de 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda, de 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holy Festival i guerra de globus d'aigua, de 18 a 21, campionat de dominó, de 18 a 22, tardeo, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret, de 23:45 a 1:45, ball amb hit dance, i de 1:45 a 3:45, disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, de 9 a 12, torneig de petanca, de 9 a 14, concentració i esmorzar motero, d'11 a 12, campionat de ping-pong, d'11 a 30 a 14:30, castell inflable d'aigua, de 13 a 14, festa de l'escuma de colors, de 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda, de 18 a 19:30, campionat de parxís, de 19 a 20, ball de zumba, de 19 a 19:30, xocolatada, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 20:30 a 21, entrega de trofeus. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
5: Però on ho veus, tot això?
4: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
5: No.
4: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
5: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
6: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
7: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
8: Tots els hits de les darreres quatre dècades a Fórmula 40. Yo,

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés. En total, durant 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros i la meitat correspon a Adif, l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat. Justament avui AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics de 1992. La directora de l'aeroport del Prat és Eva Valenzuela.
2: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona queda tallada des d'avui i fins al 28 d'agost entre les estacions del Florida i Plaça de Sants. TMB ofereix un servei alternatiu en bus al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir ferrocarrils a la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i el Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar el confort del passatge. A l'àmbit internacional hem de parlar d'un terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter que ha sacsejat la costa de Mèxic aquest divendres. El sisme s'ha produït a 8:45 del matí, hora de l'oceà Pacífic, a la tarda aquí a Catalunya, però molt a prop, a més, de la costa mexicana. Concretament, a 71 quilòmetres del sud-est de Puerto Madero, a l'estat de Chiapas, hi ha una profunditat de 10 quilòmetres. Ho ha informat així el Servei Geològic dels Estats Units. Puerto Madero és una ciutat portuària del sud de Mèxic, gairebé a tocar de Guatemala. S'ha activat l'alerta de tsunami a tots dos països després d'una sèrie de rèpliques, algunes de magnituds entre 5 i 6, i que també s'han sentit a Mèxic, Guatemala i El Salvador. I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili a la cova de les Teixoneres de Mollà.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són les següents. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podrem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Us avancem també la programació de la bibliopiscina per aquesta setmana. Avui divendres 17 de juliol de 5 a 5:30, lectura en veu alta, una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol de 5 a 6, jocs dirigits, les estàtues emocionals, infants de 5 a 10 anys i diumenge 19 de juliol de 5 a 6, jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. Aquest diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, un any més torna el mullat per l'esclerosi múltiple. Es poden nedar metres solidaris i comprar productes de marxandatge. D'11 a 15 a 11 a 45 es realitzarà una open class d'aigua gym a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. I a les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També diumenge, de 12 a 2, les Joventudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. L'obertura de portes es farà una hora abans, a les 8, i hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'Estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 a 20 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana passat s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana, del dijous 16 al diumenge 19 de juliol, se celebra la festa grossa de Can Amat i divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol la festa major de Can Vilalba. I pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera, 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol Santa Maria de Vilalba, 24, 25 i 26 de juliol el Rabato, 29 i 30 d'agost la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes i activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Creix la preocupació a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, pels 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman, mentre les ADFs estan atentes a qualsevol senyal. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents al foc que ha cremat 162 hectàrees.
2: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
1: I Protecció Civil manté el pla InfoCat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del territori, amb condicions extremes en 33 municipis d'11 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions. D'altra banda, la previsió del meteocat de calor intensa és no tan elevada per aquests dies, però es manté l'avís de calor nocturna, sobretot aquest cap de setmana i aquesta matinada, i la de diumenge a l'extrem nord i al sud, principalment al Gironès i al Baix Empordà. Els pròxims dies continuaran les temperatures molt elevades. I la Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i dels requisits en les declaracions patrimonials dels excàrrecs públics. En l'informe anual sobre l'estat del dret públic fet avui i que arriba enmig dels casos suposadament de corrupció del PSOE, li ha fet un toc al govern espanyol, l'executiu comunitari, i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I parlem de la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona, que enceta una fase decisiva amb l'inici dels treballs per via marítima. Això és possible gràcies a la instal·lació d'una plataforma flotant de grans dimensions que aquest divendres es trasllada mar endins des del port de Badalona. Es tracta d'una estructura auxiliar de 30 metres de llargada i 15 d'amplada, amb uns pilars hidràulics que es fixen al fons del mar. Serà des d'aquesta pontona des d'on els pròxims mesos es facin els principals treballs de recuperació. L'estructura va patir fa més de 6 anys, al gener del 2020, pel temporal Glòria.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. A Abrera ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte d'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, el proper diumenge 19 de juliol, a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió de guagim i adquirint marxandatge, i també els farà i també es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mullat per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya. Hi participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, el proper diumenge 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a aquesta iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 14 metres solidaris, tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per a col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada es sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'11 a 15 a 11 a 45, Aiguagym. Es realitzarà una open class d'Aiguagym a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12, salt conjunt, realitzarà realitzarem un salt conjunt a les tres piscines per commemorar el mullat per l'esclerosi múltiple. I de 10 a 13 trobareu productes de marxandatge per a col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el Castell de Voltrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre, de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat, les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits i inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents: estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch: servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda, de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Abrera Informació. Medi Ambient.
3: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, l'endemà, justament de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit aquest divendres amb els seus grups parlamentaris, el Congrés i el Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant els creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura. El líder republicà, a més, ha instat a Junts i a la resta de partits que van facilitar la investidura no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: L'Espai Natural de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, estrena aquest cap de setmana un nou sistema de regulació d'accés. L'objectiu és limitar la massificació a la zona. Tot plegat després d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones i en algunes ocasions n'ha arribat a 400. Per tant, l'accés continua sent lliure, però l'aparcament només es pot utilitzar amb reserva prèvia. Xavi Ortuño és alcalde d'Horta i Núria Molet és alcaldessa de Bot.
3: Com a molt no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
4: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per estar aplicatiu.
1: I el Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. La informació rescatada dels papers de Salamanca inclòs ara la base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària s'ha presentat avui, que fa precisament 90 anys que va començar la Guerra Civil, el que s'ha fet a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I els Mossos van detenir el dia 13 dues dones de 41 i 36 anys per un delicte de robatori amb força a domicilis i 6 furts a una d'elles, a més de 2 delictes de recaptació. El total de les joies sostretes arriba a 390.000 euros. Una d'elles era treballadora de la llar d'aquestes cases on es van sostreure les joies.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Aquest estiu no et sóc que rimis les orelles. Escolta Ràdio Obrera. You don't have to be beautiful.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns a bona part del territori amb l'entrada de la tramuntana. Hi ha condicions extremes a 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. La previsió del Meteocat també és de calor intensa, no tan elevada com els darrers dies, però es manté l'avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, sobretot als extrems nord i sud del territori, principalment al Baix Empordà, i al Gironès. Mentre creix la preocupació a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, pels 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana, des de diumenge passat, s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles d'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida avui a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents. El foc ha cremat 162 hectàrees. I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que ara és el moment de convèncer la resta de grups parlamentaris de que la proposta amb Esquerra del nou govern de finançament és bona per Catalunya. Paneque ho ha dit en una entrevista amb els companys de Canal 21 Ebre, on també ha assegurat que un cop aprovats els pressupostos, ara el govern té el deure d'executar-los amb la màxima celeritat.
2: Catalunya necessita un finançament major del que té en aquests moments. La proposta pactada amb Esquerra Republicana és una bona proposta per Catalunya i per la resta de comunitats autònomes, perquè en realitat ajuda a totes o a reduir aquesta diferència de finançaments que hi havia entre comunitats. I per tant ara és el moment de convèncer aquells grups parlamentaris que han de facilitar la seva aprovació i tramitació al Consell al Govern de Madrid i al Congrés de Diputats.
1: Precisament avui el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en un acte a Madrid ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura i fer possibles reptes com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. Darrer punt, el Festival Grec commemora el 50è aniversari de la Sagrada Família amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI. Les veus del Cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb Lídia Pujol i Maria Arnal. Es pot veure des d'ara a les 10 en directe per BTV i a la plataforma d'aquesta casa, La Xarxa Més.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.
3: Saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso. Hola a todos y a todas, tenemos una hora por delante con un montón de temazos que tengo preparados para ti. Esto se llama Power FM Radio. Saludos a todos los que están conectados en todas estas grandes emisoras que retransmiten, como siempre, como no, el Power FM Radio. Una de esas canciones que yo tengo marcadas con ese título que dice Déjà Vu, significa mucha calidad. Això es diu Don't Speak, ¿eh? Y ya puedes darle volumen a tu equipo de música. Bueno, ahora yo siempre digo, tienen una parada impresionante. Escúchala y disfrútala. ¡Saludos! Pierde gallina, te lo juro.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece la
3: escucha. A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la...

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, arregla todo.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio...
6: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
7: 107.9.
6: La banda sonora de les teves nits.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Un dia normal en los Estados Unidos.
4: Buenos días, USA.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu

0: les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: electròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
2: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Encara no tens l'aplicació de Ràdio Brera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora.